Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Oh, ich muss schon lontano. Mi sono trovato

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El sol fenissa per amagar-se. Però el temps obscur ho sé vençut.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

이따 탄데 한도 까모라다시에

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Jo l'escolto. I tu?
1: De vegades t'enyor.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge pot prescriure medicaments en recepta.

Esta es una canción que se llama El blues del autobús.

0: Notícies.
1: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Terena de foc contra el vent, escombra de mar negre encenent, les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar.

Nen que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejar.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?
2: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, a la

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: esta radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

mà i embogeix els qui amb la lluna naveguen els seus paranys i no se salva del dany qui del seu cant no s'allunya i que els

que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A tant joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'escoltat tot el clan de Sant Pere, a través del blogs.radiohorta.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespre de Ràdio Horta, com els van ja dimarts, concretament a dimarts dia 16 de juny de 2026, 16/6/2026, avui són dies en diversos sisos, quan el té més història, més que això. No té més història en el sentit de que sí que torna a fer un dia de molta calor, com ja veníem dient ahir. Ara mateix, a través de la web de balesmeteo.com, mos diu que l'estació hortenenca de Molinleu està a 32,4 graus centígraus, en sensació tèrmica igual de 32 graus, i literalment diu molta calor. Ho llegeix literalment en aquest cas, no és un lloc que ho diu com a tal, que també, però sí que la pròpia estació així ho defineix amb aquest sentit, que sempre posa aquestes, entre comates, etiquetes, diguem-ne d'alguna manera. I diu això, molta calor, 32,4 graus, ara mateix són les 16:44-45 minuts, sensació tèrmica igual de 32 graus màxima d'avui, després ho comentam una mica. De fet, ha arribat als 32,9, fa tot just una hora i busques a les 15:22, la mínima 14,8 a les 5:57, per tant, de moment, temperatures entre els 15 i els 33 graus en aquest cas, per tant, temperatures certament importants. De fet, aquests 32,9 se converteixen en temperatura màxima més alta del coduint de juny, i mos varen quedar, segons aquesta estació, en els 32,3, i avui ja tenim aquest 32,9 de màxima, que s'ha donat, com dic, fa tot just una horeta i busques. En quant a la mínima, sí que és més baixa que la d'ahir, però bé, sobretot aquesta màxima que és més alta que la d'ahir, de totes les que s'han donat fins ara en aquests 15 dies, ara ja 16 o 15 i mig, si ho considero així, d'aquest mes de juny que estem a l'actualitat. Avui comentarem diverses notícies que tenim preparades per tot vosaltres i, com sempre, anem a donar el sus aquí en aquest programa d'avui de cap vespre de Ràdio Horta. Començam, benvinguts!

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: I ahir vos ho contàvem a títol de prèvia, perquè se va publicar per part de les xarxes socials de l'Escola Municipal de Música, i avui l'Ajuntament se n'ha fet ressò i diu: l'Escola Municipal de Música surt al carrer per compartir la música amb tothom en el final de curs. L'Escola Municipal de Música d'Artà, amb les inicials Emma, va celebrar el final del curs de les assignatures de conjunt amb una passejada musical, que així era el títol, per diferents espais públics del poble. Una proposta que va dur la música en viu a llocs diferents i que ha apropat l'activitat de l'escola a la ciutadania. Al llarg del recorregut, les diferents formacions, tant conjunt instrumental, combo, cant coral i orquestra, van oferir actuacions en diversos punts del poble, convertint places i carrers en escenaris oberts. Aquesta iniciativa permet trencar la formalitat del concert tradicional en espais tancats i convida tant els familiars de l'alumnat com les persones que hi passegen a gaudir de la música d'una manera més propera i espontània. A més de compartir la feina realitzada durant el curs, aquesta iniciativa també vol despertar l'interès per la música i animar noves persones a formar part de l'Escola Municipal de Música d'Artà, l'EMMA, mostrant de manera directa i accessible el que s'hi pot aprendre. Cal recordar, com ja vàrem explicar, que l'Escola Municipal de Música d'Artà ha obert el procés d'inscripció per al curs 2026-2027. Les matrícules es duen a terme els dies 16 i 17 de juny, és a dir, avui i demà, en el cas d'Artà, i el 18 de juny a la colònia de Sant Pere. Això sí, en cita prèvia, que es pot sol·licitar per telèfon 650-557-458. El repetesc, 650-557-458. O bé, a través del correu electrònic emma, en dues emmes, emma@artà.cat. emma@artà.cat. L'escola ofereix una àmplia varietat d'activitats, com classes d'instruments, conjunts, cant coral, llenguatge musical o música en família, pensades per aprendre, créixer i gaudir de la música a qualsevol edat. Així que enhorabona a l'Escola Municipal de Música, i que això, tothom que estigui interessat aquests dies pot apuntar-se de cara al curs vinent. Per tant, se posa a punt el curs actual i ja s'obri tot d'una aquesta inscripció de cara al curs que ve, i així d'aquesta manera, com dic, se tanca un curs i se n'obri un altre de manera immediata. Així que ja sabeu, avui dia 16 i 17 de juny a Artà i passat demà dia 18 de juny a la colònia Sant Pere, les matrícules de cara a l'Escola Municipal de Música d'Artà del curs 26-27, és a dir, 2026-2027.

0: Ja s'ha resolt la incidència. El dron s'ha detectat prop de l'aeroport a la 1:15. Durant 35 minuts s'ha aturat l'operativa a despodolar. No hi ha hagut cap cancel·lació, segons informava AENA, però sí n'han resultat afectats 4 vols. 2 han hagut de desviar-se a Palma, un tercer a Barcelona i un quart que venia de la ciutat comtal se n'hi ha hagut de tornar. La incidència s'ha resolt, com dèiem, en poc més de mitja hora i l'aeroport ha tornat a la normalitat.
1: Gràcies, Dani Manau, per aquesta darrera hora des de l'aeroport d'Escodolay. Un motorista ha resultat ferit a les extremitats inferiors a conseqüència d'un accident amb un vehicle a la intersecció entre el carrer 31 de desembre i Pere Martell, a Palma.
2: Al lloc dels fets s'ha personat una ambulància que ha traslladat el ferit a un centre hospitalari mentre la policia local investiga els fets i encara instrueix l'atestat de trànsit.
1: Precisament per saber com es circula ara mateix a les diferents carreteres de les illes, connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Daniel Femenia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents a 120 via cintura en sentit aeroport des de les altures Polígono Sant Valentí fins a sortida d'Inca i a 101 autopista d'Andratx en sentit Palma des de l'altura de Bendinat fins a l'enllaç sense via cintura. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació de servei des de la sala de control de la Direcció General de Trànsit. I anem a la darrera hora a rebé de la plana estatal, perquè la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, nega estar implicada en el cas Leire Díez i assegura que mai no ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial. Això ho ha assegurat durant la compareixença a la Comissió d'Interior del Senat que s'està celebrant ara mateix.
2: També ha explicat que mai s'ha reunit amb Díez per a frenar investigacions ni trames. No obstant això, ha reconegut que des del seu nomenament al capdavant de la Guàrdia Civil s'ha reunit amb l'exmilitant del PSOE, el Manco, en dues ocasions.
4: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
1: Tot això quan l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat entrar demà per la porta principal de l'Audiència Nacional i el president Juan Manuel Fernández l'ha acceptat.
2: Zapatero arribarà amb cotxe directament fins a la porta principal i s'estalviarà així les preguntes dels mitjans. Aquesta mesura ja es va aplicar amb l'expresident Mariano Rajoy quan va acudir a declarar per l'operació Kitchen. Zapatero declararà demà i dijous a l'audiència per dues qüestions. D'una banda, se l'investiga en el cas Plus Ultra i d'altra per presumptes, contraband i frau fiscal després de la troballa de joies valorades amb més d'1 milió d'euros en la seva oficina.
1: I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal ha anunciat les dues primeres baixes. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. El club mallorquí acaba d'oficialitzar la sortida de Lin, que finalitza contracte i assuma d'aquesta manera la ja anunciada baixa de Mario Ribillos. Per tant, en dos jugadors són les primeres sortides en vista al curs 2026-2027 i demà matí es farà la roda de premsa per al seu comiat. A més, a l'acte, el president José Tirado i l'entrenador Antonio Vadillo realitzaran una valoració d'aquesta temporada.
1: I amb els esports hem arribat a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a les 6.
6: Més informació a ib3noticies.com.

0: pensamiento.
1: I el Consell destina als ajuntaments prop de 58 milions d'euros amb una nova línia de subvencions per fomentar la conciliació familiar a l'estiu. Durant l'assemblea de baldes i baldeses, el president Galmés ha anunciat una convocatòria d'ajudes per cobrir despeses d'activitat d'estiu, 1,6 milions, i una altra d'infraestructures turístiques, 1 milió, que se sumen als 54 milions del CIM i el 1 milió d'euros per a la neteja de camins i benestar animal. El Consell enguany ha aprovat prop de 58 milions d'euros que aniran destinats als ajuntaments. Aquesta quantitat inclou noves línies de subvencions per a la conciliació de les famílies treballadores durant l'estiu, dotades amb 1,6 milions i una altra convocatòria d'un milió per a infraestructures turístiques. Totes dues se sumen als 54 milions de la convocatòria única del CIM, Subvencions d'Inversions Municipals, i el 1 milió d'euros per a la neteja de camins de titularitat municipal i per donar suport en l'aplicació de la Llei de Benestar Animal. El president del Consell, Joan Galmés, acompanyat de la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Pilar Amate, ha explicat el detall d'aquestes subvencions durant l'assemblea de baldes i baldeses que ha tingut lloc a la Fundació Nostra, Can Tàpera, a Palma. Enguany, en concret, el Consell de Mallorca ha aprovat ajudes per un import d'1,6 milions d'euros per ajudar les famílies a pagar les activitats d'estiu, d'oci i educatives que organitzen els ajuntaments, les quals van dirigides a la cura, vigilància i entreteniment dels menors i afavoreixen la conciliació. L'objecte de la convocatòria d'ajudes per finançar activitats d'estiu és cooperar econòmicament amb els ajuntaments de Mallorca en l'organització d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil per afavorir la conciliació i la gestió dels usos del temps de les famílies amb fills. D'altra banda, Galmés ha avançat una altra de les línies de subvenció que està orientada a millorar les infraestructures turístiques dels municipis de l'illa. En concret, el president de la institució insular ha destacat que s'incrementen les ajudes per a la millora de la governança i la sostenibilitat turística de l'any vinent, 2027, que per primera vegada ascendeixen a 1 milió d'euros a petició dels municipis. Amb aquestes ajudes es pretén reforçar el paper dels municipis com a agents actius en la construcció d'un relat turístic arrelat al territori, que contribueixi a una experiència més autèntica, respectuosa i coherent en la realitat de la nostra illa de Mallorca. Això permetrà millorar la convivència entre els residents i visitants en l'adaptació dels reptes d'un model turístic sostenible, competitiu, resilient i regeneratiu. A més, en l'Assemblea s'ha anunciat que en els pròxims mesos es tornarà a publicar les convocatòries de neteja de camins de titularitat municipal i la d'ajuda per donar suport en l'aplicació de la Llei de Benestar Animal, que en total sumaran 1 milió d'euros, fet que duplica la partida destinada en aquestes dues línies d'ajudes municipals. El president del Consell ha explicat que les noves línies de subvencions que s'uneixen a la convocatòria del CIM constaten el nostre suport decidit als municipis i atenen sempre les peticions que ens fan els mateixos baldes i baldeses. Precisament, a l'Assemblea també s'ha aprofitat per explicar als baldes el detall tècnic de la convocatòria unificada de 54 milions d'euros, una xifra extraordinària que anirà a parar directament a les arques municipals de tots els ajuntaments de Mallorca, ha remarcat el president. Per part seva, la consellera Mate ha recordat que totes aquestes partides econòmiques milloraran i desenvoluparan les infraestructures i els serveis dels municipis i el que és més important s'executaran amb agilitat i eficiència administrativa, una de les exigències més demandades pels ajuntaments. A més, la nostra aposta pel municipalisme en aquesta legislatura és clara, amb augmentar les ajudes econòmiques, l'agilitat administrativa, el suport jurídic i l'assessorament tècnic, ha afegit. Sobre les ajudes per activitat d'estiu, Amate ha afirmat que tenen com a objectiu principal la conciliació familiar i ajudar les famílies a pagar les escoles d'estiu, la qual cosa repercutirà directament en un estalvi per a milers de mallorquins. Durant l'Assemblea de Baldes i Baldeses s'ha donat compte de l'informe de la Comissió Sectorial, resultat de diverses reunions de treball amb els baldes impulsades des de la Direcció Insular d'Assistència Municipal. S'ha consensuat un pla d'acció per millorar els serveis que ofereix el Consell als ajuntaments per donar-los més seguretat jurídica i impulsar una carta de serveis. Les conclusions d'aquest informe s'han debatut en una moció que ha estat aprovada per unanimitat, és a dir, tothom hi ha votat a favor.

0: I recordeu que avui, com cada dimarts, du a tema l'espai de dones, en aquest d'Artà, en aquest cas avui amb el títol Necessitat de reconeixement dins el procés migratori. Ha començat a les 16 hores, com és habitual, a les voltes de Navaldesa. De cara a seguir amb aquesta proposta de la Mostra Escolar de Teatre, Música i Dansa, demà, dia 17, hi ha la proposta titulada Mago de Oz. Serà demà, dia 17, com dèiem, a les 19 hores, al Teatre d'Artà. Serà a càrrec del Col·legi Sant Bonaventura, que ja sabeu aquesta història, on el màgic d'Oz, la jove Dorothy, és arrossegada per un tornado fins a un món fantàstic i desconegut. Per tornar a casa, inicia un viatge ple d'aventures pel camí de rajoles grogues. Allà coneixerà personatges inoblidables com l'espantaocells, l'home de llauna i el lleó covard. Junts descobriran que el valor, la intel·ligència i el cor ja habiten dins seu. Una història màgica sobre l'amistat, la separació i el retorn a les arrels. És en format de taquilla inversa, és a dir, cadascú paga el que vol en acabar l'espectacle. Serà demà dimecres de 7 de juny a les 19 hores al Teatre d'Artà. També demà, però en aquest cas una mica una més prest, a les 17 hores hi ha el contacontes, la rosa de l'amanecer i taller creatiu. Forma part de les activitats de la Setmana Intercultural. Diu que connectarem amb l'aroma de la rosa per després submergir-nos en la història de Dunia, una nina valenta que realitza un viatge ple d'esperança i amor, recordant-nos la força que tots duim a dins. Per acabar, cada participant crearà la seva pròpia, entre cometes, rosa interior, tanca cometes, usant materials creatius. La rosa de l'amanecer és un conte terapèutic que du esperança, amor i acompanyament a nins i nines refugiades que han viscut la guerra, la migració o el dol. A càrrec de Lorena Salido, mestra d'educació infantil i terapeuta, està adreçat a infants de 7 a 12, a 10 anys, perdó, de 7 a 10 anys, inscripció prèvia al telèfon 625 564 247. Serà el punt de lectura a la Colònia Sant Pere demà dimecres, dia 7 de juny, a les 17 hores. Recordem, com he dit abans, que forma part de les activitats que encara hi ha dins, al igual també que aquest espai de dones que parlàvem abans d'avui, estan emmarcats encara dins la Setmana Intercultural, que engloba més d'una setmana, realment 15 dies, però el nom en el seu moment era així, se m'entén així. I, de fet, com a plat fort i tancament d'aquesta setmana intercultural, hi ha, com no pot ser d'altra manera, el sopar intercultural, que en aquest cas arriba a la seva 24a edició. Com ja sabeu, és una mostra de plats típics de les diferents cultures que conviuen en el nostre municipi. Els fons recaptats cada any van a un lloc diferent, a una proposta diferent. En aquest cas, enguany van destinats a la població refugiada de Gaza, a Palestina. És com cada any, a càrrec d'Artà Solidari, que des d'aquí la nostra enhorabona per tota la tasca que fan al llarg de tot l'any, està adreçat a la població en general, no cal inscripció prèvia, això sí, la venda de tiquets se fa el mateix dia a la plaça. Té un preu de 10 euros que aquest tiquet de 10 euros dona dret a 6 degustacions, que cadascú pot triar, que diem, la cultura, diguem-li així, la gastronòmica que vulgui, i també dona dret a participar a la rifa solidària. Així que, ja sabeu, podeu, per aquest preu de 10 euros, en aquest cas tenir aquests tiquets el mateix dia i provar a tastar menjar, si ja l'heu tastat també altres anys i repeteixen, aquestes cultures a nivell gastronòmic que conviuen al nostre poble, al nostre municipi d'Artà, no només a nivell de països, recordant que també hi ha representació de diverses regions espanyoles. Em volia nomenar, però no me'n vull deixar cap, per tant, m'ho discupareu. I, lògicament, com no, també hi ha la, la paradeta, diguem-li d'alguna manera, amb tot el carinyo del món, també dit així, del de menjar típic mallorquí, com no pot ser d'altra manera. Per tant, vos recomanem anar-hi, aquest ja 24 sopar intercultural, com dic, organitzat per la Tossa Diari, sempre és tot un èxit, se solen acabar sempre els tickets relativament bastant aviat, per tant, feis via si voleu ser-hi d'hora i el podeu ser-hi d'hora i podeu aconseguir aquests tíquets, com dic, per un valor de 10 euros, que dona dret, repetesc, una vegada més, a 6 degustacions i participació a la rifa solidària. És de molt de plaça Conqueridor, com és habitual, les taules i cadires ja hi són de per si, no cal que les dugueu, i bé, simplement això, amb ganes de conèixer, tastar, menjar o repetint el cas de si ja ho heu fet altres anys, aquests sabors, aquesta cultura gastronòmica de, com dic, diferents regions, cultures, països, el que sigui en cada cas, que conviuen i convivim, en aquest cas, al nostre municipi d'Artà. Repetesc, també la nostra enhorabona, Artà Solidari, per aquesta feinada que fa any rere any, no només amb aquest sopar intercultural, que és un dels seus, mai m'hi ha dit, plat forts de tota la seva aposta anual de propostes amb aquest sentit que se dona tema al llarg de tota l'agenda anual de coses que proposen. Com dic, és una de les més propostes més conegudes per ja per la seva temps que duen, en aquest cas 24 edicions amb aquesta actual. Bueno, la que s'ha durat tema, repeteix que aquest dissabte dia 20, com he explicat abans, dissabte dia 20, serà, no ho he dit, perdó, a les 21 hores. Per tant, dissabte dia 20 a les 21 hores, 24, sopar intercultural. Mostra de plats típics de les diferents cultures que conviuen en el nostre municipi. A càrrec d'Artà Solidari i tota la gent que hi col·labora.
1: A tots els oients de Ràdio Artà.

I seguim aquí en aquest cap vespres de Radio Hortà, quan són les de 7 i 53 minuts d'avui dia 16 de juny de 2026. Continuem amb més notícies i més coses en aquesta sintonia de Radio Hortà Municipal, sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la Colònia de Sant Pere, a radiohortà.cat, a través d'internet.

I el Consell de Mallorca obri les portes del Palau del Consell a l'estiu. És la primera vegada que s'organitzen visites guiades als mesos de juny i juliol i no serà necessari fer reserva prèvia. El Consell obrirà les portes de la seu principal aquest estiu. L'institució insular ha organitzat una sèrie de visites guiades per primera vegada durant els mesos de juny i juliol perquè es pugui conèixer el Palau del Consell. Una de les novetats és que no serà necessari concertar una cita prèvia per visitar l'edifici. Les visites durant els mesos d'estiu seran el 23, 26, 29 i 30 de juny. I en el cas del juliol, dia 2, 14, 17, 21, 24, 27 i 28, com han dit, de juliol. Hi haurà dues visites diàries, a les 10 del matí i a les 12 del migdia. L'activitat, que és gratuïta, tindrà una durada d'aproximadament una hora i una capacitat màxima de 30 persones. Les visites es faran en català i castellà i també serà accessible per a persones amb discapacitat física motora i per a persones amb dificultats auditives gràcies a l'adquisició dels aparells d'amplificació auditiva. El Consell Insular de Presidència, Toni Fuster, ha destacat que han volgut obrir les portes d'aquest edifici tan emblemàtic també a l'estiu i ho fem sense necessitat de reserva prèvia. Així facilitam a la ciutadania l'oportunitat de conèixer la història de la seu principal del Consell i comprendre millor la importància de l'òrgan de govern de Mallorca. El Palau del Consell és un dels edificis més visitats de Mallorca i la segona institució pública amb més afluència de públic, després del Parlament de les Illes Balears. Durant el 2025, més de 8.000 persones varen visitar la seu principal de l'institució insular, repartides en 240 visites organitzades. La visita recorre les estances principals de l'edifici, l'entrada i l'escala d'honor, la planta noble, la sala d'audiències i la sala de plens. L'espai que més èxit sol tenir entre els visitants és l'antic refugi antiaeri que es troba situat al soterrani del Palau. L'edifici, projectat per l'arquitecte Joaquín Pavia en estil neogòtic, es va construir entre finals del segle XIX i principis del segle XX sobre l'espai que havia ocupat l'antiga presó de Palma, 1230-1870. Va ser la seu de la Diputació Provincial de les Illes Balears fins a l'any 1979, que es va constituir l'actual Consell de Mallorca. Així que ja sabeu, si voleu visitar, teniu l'oportunitat els dies 23, 26, 29 i 30 de juny, o bé en el juliol, dia 2, 14, 17, 21, 24, 27 i 28, com dit, de juliol, o bé a les 10, o bé a les 12 hores, tant en català com en castellà.

I vos avançam que, en aquest cas, que se torna a activar el tema dels bons comercials, en aquest cas també d'aliments, Illes Balears, per part del govern de les Illes Balears. En el cas dels comerços adherits d'Artà són els següents. Segons la web, això de bonsillesbalears.com, que qualsevol pot veure que diem així en obert. Vaig anomenant ràpidament, diu Ses Maries, Xeric Perfumeries en aquest cas, perquè aquí surten dos establiments, Heimo, Jong Sabateria, Potons, Can Botelles, o Can Botella, és que normalment estem acostumats a dir en plural, Elèctrica Sos Monjos, Electrònica Yala Expert, Cooperativa d'Artam, Botiga Saludable Herbassana, Cristina Bernassa Joies, La Lluna Paper, Ades Yara, Boutique Designs, Flash Lluïset, Kemona, Son Pocopall Artam, Vicky Complements, Jaume Mestre Interiors i Envant. Són els diversos comerços adherits en aquesta iniciativa, una vegada més, del Bons Illes Balears. Aquesta campanya, que durarà fins al 31 de juliol de 2026, i que podeu tenir descomptes, en aquest cas, com a ciutadans de les Illes Balears, si aneu a algun d'aquests comerços adherits, en aquest cas. Són els comerços que s'hi han pogut adherir en temps i forma dins el termini que se va donar de la campanya, un termini relativament curt, del 28 al 29 de maig, cosa així, fins al 8 de juny, on sí que considero que se'n va fer poca difusió com a tal, i que tothom que s'hi ha pogut adherir així ho ha fet. Són diversos convois cada any o cada convocatòria que s'hi solen adherir, i per tant d'aquesta manera, en aquest cas, els clients d'aquests diversos comerços podreu tenir aquests avantatges. Això a nivell de comerços. A nivell de... En el seu moment només era comerç, ara sí que hi ha com a dues línies, per una banda comerç i per altra alimentació. Segons la web, vaig a cercar Mallorca, Artà, perquè va per illa i per municipi. En el cas d'alimentació, Artà hi ha únicament Rebost de Can Mauro, plaça Concrió número 8. Així que bé, tots aquests comerços, i en aquest cas en aquest d'alimentació, podeu, com dir, tenir descomptes. Si no vaig malament, crec que per compres igual o superiors a 30 euros podeu tenir un descompte, en aquest cas, com dit, sempre que sigueu ciutadans de les Illes Balears. S'ha de mostrar el vostre DNI, i a través del DNI se pot verificar per part del comerç adherit, i si s'escau i és possible que encara tingueu els ponts disponibles, com s'ha fet en altres vegades, tenir aquest descompte al moment. Així que és una d'aquestes iniciatives del Govern de les Balears que realment val la pena, paga la pena, i per tant torna a sortir una vegada més aquests bons Illes Balears per compres superiors, bueno, igual a superiors, 30 euros en aquests diversos llocs que s'han pogut adherir en temps i forma. I a nivell de comerç i alimentació, que hem anomenat en el cas d'Artà, però que també podríeu anar, que diem, a qualsevol altre adherit de totes les Illes Balears. No, és a dir, un ciutadà d'Artà, per entendre'ns, també pot tenir un descompte, si no vaig malament, no em voldria equivocar, crec que és així, a qualsevol altre municipi, evidentment, empresa adherida, que diem, de qualsevol altre municipi. Lògicament, per suposat, des d'aquí, com sempre fem, des de la ràdio tal, lògicament, la nostra intenció i el que volem sempre és, evidentment, que se gasti, que se compri aquí a Artà, i així ho hem fet i així ho seguiré fent. Per tant, ja hi hagi bons o no bons o una cosa o l'altra, en aquest cas ja ho sabeu sempre si mos veniu escoltant. I bé, per tant, molt millor si compreu Artà, però
també si pel que sigui algú en un moment donat ha anat per gestions a altre poble i hi ha alguna cosa que no hagi heretat i pot aprofitar per comprar-la i a més en descompte, evidentment també és una bona ocasió, evidentment coses que no hagi heretat i si són coses que heretat, evidentment millor comprar-les heretat.

I vos recordam que el proper di, proper entre cometes, divendres 3 de juliol, és a dir, queden encara uns 15 dies, una mica més, però vaja, la setmana que ve no és altra, s'ha de dur a terme aquesta xerrada sobre lloguer segur del govern de les Illes Balears, una proposta que ha demanat l'Ajuntament que es fes sortar, aquesta xerrada per tal de veure si algú pot estar interessat en llogar de manera segura a casa seva amb aquesta proposta que hi ha darrere, que diem, el govern de les Illes Balears i que dona seguretat així en diverses coses del tema del lloguer. La xerrada d'Artac, repeteix que serà dia 3 de juliol a les 19 hores a la cafeteria Teatre Artà. I com ja vaig explicar ahir, diu, tens un habitatge buit, obrim portes al lloguer amb seguretat i garanties, que jo crec que bàsicament és el rom en aquest cas de tot plegat. Diu, si vols conèixer el programa Lloguer Segur i les recents novetats, vine a la reunió planificada. Aquesta iniciativa té com a objectiu la sortida de pisos buits al mercat, aportant seguretat, confiança als propietaris i també als llogaters, i per facilitar que els residents trobin habitatge de lloguer a preu accessible. Avantatges per als propietaris, perdó, garantia absoluta de cobrament, preus de mercat, devolució del pis en les mateixes condicions, importants deduccions fiscals a l'IRPF, contracte de lloguer de 7 anys, diverses modalitats d'avançament del cobrament, i els avantatges per als llogaters són preus assequibles, bon estat de l'immoble, seguretat i confiança, i per als residents del manco 5 anys de residència a les Illes Balears. Evidentment, 5 o més anys, lògicament, però mínim 5 anys de residència a les Illes Balears. Trobareu tota aquesta i altra informació a la web lloguersegur.caip.es, repeteix, lloguersegur.caip.es, i podeu anar també en aquesta xerrada, vos podeu anar ja reservant les vostres agendes el proper dia 3 de juliol a les 19 hores a la cafeteria Teatre d'Artà. Tot així, també estem en procés de veurement si podem parlar amb algú que algun dia d'aquests, d'aquí a dia 3, que diem, o posteriorment, però bueno, la idea és, si és possible, d'aquí a dia 3, poden anar a parlar amb algú de, ja sigui del Col·legi d'Emissió de Finques de les Illes Balears, el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Illes Balears, que són els dos agents que col·laboren en aquest cas, o amb algú de l'Ajuntament o amb algú del Govern, sigui qui sigui, en tot cas, per tal de que mos puguin fer també una mica d'avançament, d'explicació, d'entrevisteta, en certa manera, aquí a través de Ràdio Municipal. De moment no tenim encara tancat dia i hora, però sí que ja se'ns ha obert aquesta possibilitat, per tant, anem a veure si és possible. Tant de bo que sí. En tot cas, per tothom qui pugui estar interessat, teniu aquesta web lloguersegur.cai.es o ja igualment també, tant si aneu ja navegant per la web i aneu cercant una mica d'informació, així després també si a la xerrada de dia 3 teniu algun dubte també la podeu resoldre, en aquest cas ja havent avançat certa informació de manera llegida. Així que ja ho sabeu, proper dia 3 de juliol, xerrada sobre el programa Lloguer Segur del govern de Cia Balears, 3 de juliol a les 19 hores a Artà, a la cafeteria Teatre Artà.

I anem enfilant a reta final del programa d'avui, de que vespres de Radio Hortà. Ha baixat ja una mica la temperatura. Ara mateix són les 18:44-45 minuts del que vespre, d'avui dia 16 de juny. Tenim ara mateix cel serè, 30,3 graus centígraus. En aquest cas, en sensació tèrmica de 31 graus. Màxima d'avui, com ja han dit abans, 32,9, a les 15:22 minuts. La mínima, 14,8. A les 5:57. El vent ara mateix de sud-est, en ràfegues de 3,2 km per hora, poquíssima cosa com veiem. La màxima ràfega d'avui fins ara ha estat de 20,9 a les 13:57, o sigui, poc abans de les 2 del migdia. La màxima ràfega mensual continua la de 41,8 km per hora, en aquest cas del passat dia 10 de juny, dimecres de la setmana passada. La humitat ara mateix està en el 46%, la robada del punt del de 7,4 graus, baròmetre 1.017,6 hectopascals i la previsió de l'índex ultraviolat per avui 8.7, per demà 8.9, puja una mica. Pluja ja sabeu que 0, per tant total mensual 0 continua igual i total anual continua en aquest cas 255,6. El manat sortia del sol a les 6:18, posta del sol a les 21:16, sortia la lluna a les 7:18, posta la lluna a les 23:09, tenim lluna creixent, un 4% il·luminada.

I pel que fa a la previsió, pel que diu, o prediu en aquest cas la EMET, pel que queda d'avui dimarts, tenim cel descobert, dimarts.

Dia 16, cel descobert, 0% de pressió de pluja, vent en calma. Pel que fa a demà dimecres, també les tres primeres quartes parts, també cel descobert. Les darreres 6 hores ja amb cel ennuvolat, és l'única diferència, diguem-ho així, en tot el dia de demà. Així tot, 0% de pressió de pluja en tot el dia, temperatures possibles entre els 17 i els 32 graus, vent que començaria en calma, després de matí de l'est en 15, cap vespre baixaria els 10 i darrers hores giraria sud-est en torn a 10 km per hora. En aquest cas, per tant, seria aquest petit gir de direcció. Pel que fa al dijous 18, començaria amb poc ennuvolat i el podríem acabar en cel descobert, 0% de pressió de pluja també en tot el dia. Temperatures de 7,32, per tant, ben igual que el dia anterior, per tant, sense canvis. Vent possible a sud-est, entorn a 10 km per hora. Pel que fa a divendres de nou, primera meitat intervals de nuvolositat, 10% de possibilitat de pluja. Segona meitat, cel descobert amb un 0%. Temperatures de 9,31, en aquest cas pujada de 2 graus de mínima i baixada d'un grau de màxima. Per tant, manca amplitud de temperatures per divendres. Pel que fa al vent, sud-est, entorn a 15. Passaríem a dissabte, dia 20, en cel poc ennuvolat, 0% de pressió de pluja, temperatures de 9,32, pujada d'un grau de màxima, vent en aquest cas de sud-est i entorn a 15, per tant igual que el dia anterior, en aquest cas el tema del vent. El diumenge acabaríem la setmana, diumenge 21, cel descobert, 0% de pressió de pluja, temperatures de 9,33, pujada d'un grau de màxima, el vent de l'est, giraria una mica en aquest cas, i baixaria una mica la velocitat en torn a 10 km per hora. Començaríem setmana vinent, dilluns 22, en cel descobert, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 9,35, per tant pujada en aquest cas de, per l'inici de setmana que ve de temperatura, i vent de l'est en torn a 10 km per hora. Dit tot això d'una altra manera, 0% de possibilitat de pluja en tots els dies, l'única excepció tot plegat la primera meitat de divendres amb un lleuger, ho dic així perquè normalment és així, un 10%, que normalment no correspon a la pluja. En quant a temperatures, si mos fixem només en la mínima, va dels de 7 per demà dimecres i dijous, després passa els de 9 per divendres i que ja les manté el manco fins a dilluns. Per tant, en definitiva, mínimament més baixa seria demà i passat demà amb els de 7 graus, perquè ja després, com dic, passa els de 9, que manté tots els següents dies el manco fins a dilluns. Si mirem la màxima, en aquest cas hi ha una mica més d'oscil·lació, tenim els 32 de demà i dijous, baixa els 31 per divendres, torna els 32 per dissabte, puja els 33 per diumenge i encara un poc més els 35 per dilluns. Bàsicament, per tant, temperatura màxima més alta la de dilluns, en 35 graus, va amb aquesta progressió que manté dimecres i dijous aquest 32, baixa, com dic, de cara a divendres, torna a pujar de cara al dissabte i a partir d'aquí va pujant fins al manco dilluns, ja veurem si més enllà o no. I en tema del vent, no hi ha cap dia que marqui ràfegues màximes, dies que més arriben torna a 15 km per hora. Per exemple, demà de matí de l'est en 15, després divendres sud-est en 15, dissabte també igual sud-est en 15, i la resta ja per davall de tot això. En tot cas, ja veiem, no són ventades, si més no, sinó que vent, no sé si dia habitual, normal, no sé quina paraula emprar en aquest sentit. Per tant, poca cosa comentable, més que segueix aquest bon temps, algun moment, per exemple, demà darreres hores, pot haver-hi una mica més de núvols, però en principi res així destacat a nivell de pluja, que diuen segueix el 0% era el que volia dir. I en quant a les temperatures, ja he dit, la mínima sí que hi ha pujada de dijous cap a divendres. En quant a la màxima, a partir de divendres, durant tota la cada setmana és quan va pujant, en aquest cas, de manera progressiva.

prediu això, que bon temps per tots els propers dies, sense pluja en tots els dies propers. En quant al vent, el dia que més seria divendres, en torn a 21 km per hora. Recordem, aquí no hi ha, bueno, alguna manera que sí que pot acabar-se vegent, però no marca com a tal les ràfegues màximes. Però a velocitat, diguem-li així, estable com a tal, fins a un 21 km per hora de cara a divendres, seria el dia que podria bufar un poc més. En quant a temperatures, si mirem les mínimes, sí que va ascendent, en aquest cas demà i dijous amb els 20 graus de mínima, puja els 21 per divendres, els 22 per dissabte, manté els 22 per diumenge i puja els 23 per dilluns. Si mirem la màxima, passa dels 28 que baix de demà, baixa els 27 per dijous, manté els 27 per divendres, puja els 29 per dissabte, puja els 30 per diumenge i els 31 per dilluns. Per tant, com veiem, aquesta cosa ascendent al manco des de dijous, si més no, en aquest sentit. Demà també temperatures més a manco per l'estil, després dijous petita baixada, per després aquí anar recuperant cada dia i anar pujant pròximament tant mínima com temperatura màxima. És un poc el pronòstic actual de, també del tiempo.es en aquest cas. Aquí en aquesta web ja sabeu com ho deixo veure també més dies, 7 dies més, en aquest cas fins a dilluns, dia 29 de juny. No hi ha cap dia que me'n marqui pluja, el que és el mateix, tots els dies me'n marca 0 litres possibles, per tant, bé, és el mateix el que he dit abans. En quant a temperatures, més o menys cop a l'estil, amb algunes pujades i posteriors baixades no massa significatives, més enllà de la calor ja en si de, que ja està fent, més enllà d'això, si més no. Res, en quant al vent, en principi, tampoc no massa, de moment, comentable. Per tant, anirem, com sempre m'agrada dir, dia a dia o setmana a setmana. I això, de moment, més tema de temperatures que de qualsevol altra cosa. La resta, poca cosa comentable, si més no. Ara, aquests dies, setmanes, el més comentable és això, les temperatures, aquests moviments de temperatura que segurament podrien anar pujant de cara al cap de setmana.

I així el programa al punt i final en aquest programa d'avui de Cap Express a Radio Hortam. Tornant demà amb més coses, ja veurem si amb l'Ajuntament informa o com. En tot cas, més informació segur aquí demà en aquest 100.9 Artà, 100.3 de la Colònia, a través de www.radiohortà.cat, en aquest programa de Cap Express de Radio Hortà. A veure també si l'horari habitual, suposo que sí, i res.

com sempre, deim moltíssima, moltíssima, moltíssima, moltíssima més salut. Adéu a tots, bon cap vespre del que queda d'avui, bon dematí demà. Ens tornem a escoltar, com dic, demà cap vespre aquí, en aquest programa que es diu així, cap vespre a Radio Tà. Així que, adéu, salut.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: James Brown is dead.

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Así que

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.